0: a les nostres illes. A Tirme contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. Tirme, residu zero, 100% Balears.
1: Onda Cero, tu ràdio.

0: Abrimos ya nuestra tertulia de cada miércoles y lo hacemos hablando de la Asociación Ocio de Ibiza, que denunciaba el aumento de las fiestas ilegales en la isla tras la macrofiesta celebrada en San Mateu, que reunía más de 1.000 personas. Su gerente, José Luis Benítez, aseguraba que el sector había alertado previamente de la organización del evento y advertía de que estas celebraciones dañan la imagen de Ibiza y perjudican al ocio legal. A colación de esto, el vicepresidente Mariano Juan ha puesto en valor la actuación que permitió su desmantelamiento en esta villa privada, aunque también ha exigido cláusulas antifiestas ilegales en todos los contratos de DJs. Bien, antes de escuchar a Mariano Juan, vamos a saludar como siempre y a dar la bienvenida a nuestros contertulios de hoy. Víctor Torres del Partit Socialista, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, benvingut. Joan Clapés del Partit Popular, benvingut i bon dia.
2: Bon dia.
0: Bueno, si vos pareix, escoltem les paraules de Mariano Juan i anem endavant.
3: Una buena noticia que Ocio de Ibiza se comprometan a que todas las discotecas que forman parte de esa asociación y tengan un contrato con DJs en el que haya esa incompatibilidad si participan en otro tipo de fiestas ilegales, echen a esos DJs. Pero lo que nosotros reclamamos a Ocio de Ibiza y a las otras discotecas que no están en Ocio de Ibiza es que esas cláusulas estén en todos los contratos con todos los artistas que vienen a trabajar a la isla de Ibiza. Nosotros somos una isla de acogida para quien viene aquí a cumplir las leyes.
0: Bien, esta és una medida, però ¿se puede hacer algo más, Víctor?
1: Bé, jo crec que Ibiza s'ha convertit en una gran festa. I sa festa, el problema és que la pagam els residents. Per tant, clar, ara sentim aquestes declaracions del senyor Mariano Juan, quan fa no molt, ell deia que el problema de ser festes il·legals tendien a zero i no preocupaven tant. En aquell moment se va posar medalles de lo bé que ho feia el Consell i de la feina que havia fet per acabar les festes il·legals i ara pues diu que la responsabilitat és dels ajuntaments, que és així. El Consell, més enllà de poder coordinar tota aquesta feina per la lluita contra les festes il·legals, no té competència. No en té ara, però tampoc tenia quan el senyor Mariano Juan es posava les medalles d'haver acabat i de lluitar contra les festes il·legals amb sus detectius. Per tant, és un problema i és un problema que lluny d'aquelles declaracions del senyor Mariano Juan de dir que tendien a zero i que ja no preocupaven, preocupen i molt als nostres veïns que troben que estiu darrere estiu creixen les molèsties, les denúncies i les queixes que ara aquests mateixos veïns ja han traslladat. Jo ho hem vist aquests dies en els mitjans de comunicació per fer una denúncia pública, ho havien fet prèviament denunciant a través de les institucions, tant en el Consell com en els ajuntaments, aquestes festes il·legals. Ho han fet traslladant aquestes queixes en els grups polítics, inclús han tingut que recurrir a la recollida de firmes ja com a medida desesperada perquè algú els fesqués cas. Perquè el problema aquí no és que no tinguem competències o no és que no tinguem ferramentes, el problema aquí és que no tenim la voluntat d'acabar amb aquestes festes il·legals.
0: Ja. Joan, què ha passat amb els inspectors? Ja no n'hi ha, no? Mos costaven massa sous o què passa aquí?
2: Bueno, el que passa és que el Consell Insular s'ha centrat en el problema principal que tenim de desintoxisme en temes de vivendes turístiques, en el tema del taxi legal. La veritat és que no podeu dir que no s'ha estat lluitant força amb això i aquest és el motiu per al qual s'ha derivat cap a aquesta, s'esforç cap a aquesta línia.
0: Això possiblement ha generat un buit en aquest apartat, diguem.
2: Possiblement, i que hagi recaigut més de cara en els municipis. També és cert que en la pandèmia, l'any 20, l'any 21, està clar que varen proliferar les festes degut a que molts establiments, evidentment tots ho sabem, varen tenir l'aturada que varen tenir. I a partir de llavors, que hem tornat a la normalitat, va haver una baixada. La veritat és que en aquest aspecte se va baixar. Sí que és cert que es segueixen produint, però, per exemple, en la festa aquesta que es va fer a Sant Mateu, resulta que la publicitat que es feia sobre la festa és que hi havia que estar a un punt de recollida concret. els municipis no sabien si anava a caure Santa Eulària o anava a caure Sant Antoni, per exemple. A Eivissa, municipi, on som regidor, doncs aquest problema, gràcies a Déu, no el tenim. Tenim altres, però aquest problema de festes il·legals no el tenim. I el problema és que no sabia on es quedava. Sí que, pel que jo m'he informat, sí que, per exemple, a Sant Antoni sabien que s'anava a produir una... que hi havia aquest anunci, aquesta festa, però el problema és que no sabien que anava a produir-se a Sant Antoni. De fet, tenen una telefonada des dia en qüestió a la nit, de que sentien remor però no la sabien ubicar a les 20 hores, 19 hores entre les 19 i les 20 tenen aquesta telefonada i no va haver més telefonades fins a les 7 del matí, 7 i pico del matí, on va haver-hi 4 telefonades. A conseqüència d'aquestes telefonades, que sí que ja ubicaven la festa, va haver un desplegament impressionant. La veritat és que Sant Antoni va demostrar una coordinació molt bona, també la Guàrdia Civil, i a partir d'aquell moment van poder entrar dins, perquè els vigilants de seguretat saben que estan a les ordres de les forces de seguretat, les coses han canviat, ara se facilita, han de facilitar l'entrada, i van poder comprovar que no només una festa, sinó que era, pareixia algo molt ben organitzat. 1.000 persones, la veritat és que és impressionant com ho van fer. Jo entenc que la PIMEF que diga pues, que no s'ha de criminalitzar en els empresaris...
0: El ocio a Eivissa.
2: La PIMEF va sortir en defensa dels petits i mitjans empresaris. El ocio a Eivissa, pues, evidentment, va dir que
0: ara ells es fa mal.
2: Sí, però és que en aquest moment, Sant Antoni, en el moment que va tenir ses cridades i van ubicar sa festa, pues van actuar en seguida. Yeah. I tothom els ha felicitat, la veritat. Una altra cosa és altres festes que no s'arribin a tenir controlades, perquè ara cada vegada se va sofisticant molt més i està clar que...
0: És complicat averiguar com aquesta gent es posen d'acord d'això. Víctor, podeu parlar...
2: Víctor ha comentat pues, que els detectius... Pues, jo crec que fan una molt bona feina, perquè en veritat el que no podia ser és que arribés el cotxe de la policia i els seus vigilants avisessin, i quan arribaven en el lloc pues, ja no hi havia festa, ja no hi havia música. Estar incorporats a dins ens va permetre pues, treballar bastant al respecte. També és cert que la normativa ha anat canviant i des de 2022 s'han donat eines que abans no es tenien. Jo crec que amb això hem evolucionat, no, Víctor?
1: Jo crec que, i estem d'acord, si ho he dit antes, no és un problema de competències o de falta d'eines, és un problema de voluntat real d'acabar amb les festes il·legals, que és el que denuncien els veïns. Estem intentant minimitzar un problema, com que no és un problema tan greu. Mira, jo la darrera setmana, i som el grup de l'oposició, no som la institució que està governant, que evidentment rebrà les denúncies de primera mà, igual que la policia local, han rebut queixes de festes, dels veïns,

0: Dins de Jesús, de Can Martinet, després d'en Mallet, de Santa Lletrudis, de Calallonga, de Sant Mateu, de Sant Josep, de Sant Antoni, amb una setmana, i llevar-li ferro en aquesta situació, que és una situació complicadíssima, els consellers, vicepresident del Consell, va dir que es tendien a zero i que ja no preocupaven, no preocupaven, preocupen i molt en els veïns, i se repeteixen estiu darrere estiu. És una cosa que ja s'ha fet és una cosa institucionalitzada aquí a Silla, i que desgraciadament són els veïns els que l'estan patint, els que l'estan denunciant i els que esperen que les institucions prenguin mesures. Havien dit antes, els ajuntaments tenen ordenances municipals contra Sant Renou, tenen policia local, tenen la facultat d'inspecció i de sancionar. Tenen la possibilitat inclús de presentar els equips de música quan aquestes equips de música passen d'un decibelis i o no tenen autorització. Per tant, mitjans tenim. Que me diguin que hi ha una festa... Mira, jo li vaig explicar el que ens conten els veïns. Aquesta festa la sabia tothom 15 dies antes. 15 dies antes. No s'ha actuat, no s'ha fet ningú treball preventiu. Quan s'ha acabat la festa? Quan han donat per acabada la festa. I li vaig a dir més, les persones que han organitzat aquella festa, que quantificaven més de 1.000 persones, hi ha alguns que diuen que quasi 3.000, i estic parlant d'organitzadors, ¿vale? Quan tu organitzes una festa, anem a posar 1.000 persones, per no dir 3.000, això d'una infraestructura important, camarers, tot el tema de begudes, de desmuntatge, escenari, focos, DJs, tal. Víctor, això, tota una infraestructura que, evidentment, algú té que saber que això se fa. Vale. Quan van acabar aquesta festa, hi ha dues coses. Una, el propietari ja deia, jo ja tenia comptabilitzada la multa, per tant, pues bueno, ja lo repercuto entre els participants. I quan van acabar aquesta festa, directament van agafar taxis, cotxes i llogar cotxes d'aquestes lanzaderes que contraten a gent perquè no són suficients els taxis i els Ubers, per anar a Can Martinet a una festa, a una casa, per seguir la festa. Per tant, no diguem que no són conscients, no diguem que és que apareix que apareixen allí com els pebrassos, ai, mire, de repente por un pebrasso. No, això se sabia, 15 dies antes, tenim ferramentes, tenim mitjans per poder, primer, fer un treball preventiu, i llavors, per actuar en el moment que tenim constància d'això. I les denúncies dels veïns és que moltes voltes criden a la policia local, criden a les institucions, li diuen que ara vendrem, o que no tenim mitjans, i allí no apareix ningú. I apareixen quan acaben les festes.
1: Bueno, però si te refereixes quan acaben les festes, de Sant Mateu, pues a ser com...
0: Quan acaben les festes, tu me parles d'una festa en concret, que és famosa perquè és una macrofesta, però se fan festes a Villas, a tot el municipi, constantment.
1: Víctor, està clar que haurem de demanar col·laboració per part de tothom. Mira, les petites empreses que donen servei, evidentment, dius, és que jo he servit gel i no sé si és per un aniversari o una festa privada per un tema particular, però clar, si te demanen una certa quantitat important, pues, potser pues, ja pots imaginar-te que no és per una cosa familiar.
0: De fet, nosaltres venim ara, venc d'una roda de premsa en què m'han anunciat una moció que presentarem el possible dels consellers divendres que ve, on demanem que se canviï el model turístic per en favor dels descans de residents i per acabar en les festes il·legals. O sigui, i demanem mesures, primer, que se facin complir totes les ordenances, que se faci més control, que se faci un treball de prevenció, que els ajuntaments actuïn dins de les seves competències, que en tenen, i moltes, vale, que compleixin, però, Víctor, que el Consell coordini, i, a més, demanem... com està en el PGU, per exemple, de Vila, que ja diu que no queremos crecer más en el tema de discoteques, sales de fiesta, no volem més tot això que comporta tot això, volem no creixer més en aquest sentit, igual que demanaven no creixer en l'aeroport, regular l'entrada de vehicles, volem que se controli i això no poden creixer més, perquè això va en detriment dels descans dels nostres residents, que són els que pateixin aquestes festes, perquè quatre facin un duros, els de més estan tots estiu patint.
1: Però estem en aquesta línia, des de 2019,
0: i a partir d'aquí
1: estan aplicant unes polítiques...
0: A partir d'aquí, són polítiques que hasta el propi Vicent Marí diu que no estan, no estan, perquè si jo t'estic dient que en una setmana hem rebut queixes des de veïns de Jesús, de Can Martinet, després d'en Mallà, de Santa Lletrudis, de Calallonga, de Sant Mateu, de Sant Josep, de Sant Antoni, vol dir que no estan fent bé les coses. Per tant,
1: quantes denúncies,
0: a part de que és el que deia antes, no és un tema de falta de competències o de ferramentes, que les tenim, és falta de voluntat per aplicar-les, i a tothom per igual, a més.
1: Però un segon, Joan. Per exemple, des de

0: 2019 s'estan fent denúncies, en concret en el municipi d'Eivissa, d'on som regidor, en un mes, en quant a intrusisme en vivendes turístiques il·legals, s'han iniciat 5 expedients. Diguem, abans, en el Consell Insular, quantes vegades s'havia denunciat en els municipis on havíeu estat governant? Estan parlant d'Eivissa, abans del 23, i a Sant Josep, quantes denúncies havíeu fet de vivendes turístiques il·legals i contra l'intrusisme? El problema dels taxis il·legals era un problema que pareixia que no tenia solució, i ara resulta que m'estàs dient que no estan fent coses, i el model turístic del Partit Popular s'està aplicant des del 2019, que vam entrar en el Consell Insular, i s'estan aplicant unes polítiques, imagina't, en comparació en el 2025, el 2024 cap al 2025, si ho comparam, tenim una oferta il·legal que s'ha reduït.
1: L'única cosa que t'he dit és que te parlo ara
0: del tema de l'oferta il·legal.
1: Si tenim que primer, el que t'he fet és posar damunt la taula la realitat, les queixes dels veïns. Aquesta és l'autèntica realitat. No sé què nosaltres vulguem vendre o dir des d'un punt de vista o de l'altre. La realitat. Llavors, si tu per defensar el que estàs fent durant 7 anys en el Consell mateix que venir a parlar del que fa 8 anys se feia, tenia un problema a l'hora de defensar el que s'està fent. Crec que el que ha que fer és donar una passa més ser valents, i el que ha que fer és, primer, no deixar créixer més el tema aquest, i segona, que la gent que ja té una llicència d'activitat o que està, controlar-la i regular-la perquè compleixin les ordenances i compleixin la normativa.
0: Això està totalment d'acord.
1: I però això no fer, és en el que ha Víctor, que centrar-se.
0: El que no podeu fer és com va fer Marc Antonio Guerrero en el Parlament, en el qual s'estava dient de que Sant Antoni s'havia reduït les zones, s'havia modificat la zonificació, s'havia reduït la zona on està prohibit el consum d'alcohol en Esquerra Republic. I això no és cert. Estan parlant d'unes mesures que s'han aplicat, per exemple, a Sant Antoni, que va ser el cas que és que, curiosament, diguem que viu allí, doncs està dient coses que no eren certes, que el conseller li va rebatre. Va dir que Sant Antoni s'havia reduït aquesta zona, que no s'estava fent res, quan resulta que s'han posat 119 càmeres de vigilància, s'ha incrementat en 10 policies municipals i uns 4 dedicats en tema de prevenció de intrusisme. Resulta que s'han incrementat les multes, tot això gràcies a la reforma de la mal anomenada llei d'accessos, que ara té el altre nom de turisme responsable. Per tant, s'estan fent coses, i a més, llavors, quan anem a Mallorca, pues resulta que a més afeam en els nostres propis municipis, quan s'estan dient coses que no és cert. Jo crec que està clar que tens unes preocupacions, els veïns vos estan plantejant un conjunt de problemes, s'està treballant i s'estan fent coses serioses com s'està fent a Sant Antoni. En concret, en el municipi d'Eivissa, que gràcies a Déu els problemes de les festes il·legals no el tenim, però sí que tenim, s'està lluitant molt fort, s'ha creat una unitat de la policia per lluitar contra l'intrusisme. Tenim prohibit el consum del port de botellons.
2: Es podria crear, és una idea, un telèfon específic a la millor per poder denunciar aquestes coses? Perquè criden a la policia local, a la millor la policia local està una mica desbordada, perquè la temporada ja sabem el que és. No, dic jo, no ho sé, a la millor es podria hi haver una línia específica per a aquestes coses, quizás, no?
1: Jo crec que el que hauria que fer és atendre aquestes denúncies i aquestes queixes. O sigui, per arribar en el punt de que els veïns facin una recollida de firma, és que tenen que estar molt farts d'insistir, perquè prèviament ells han cridat a la policia local. Han enregistrat denúncies i queixes en el Consell i els ajuntaments. Han fet denúncies públiques a través del mitjà de comunicació. I a lo de reglis queda és fer una recollida de firmes perquè vegin que és una queixa generalitzada dels veïns, perquè s'adonin compte les institucions, en aquest cas els ajuntaments i els consells governats pel PP, de que és un problema real que afecta cada estiu a la gent.
2: Però això me dona peu a pensar de que hi han festes reiterades a les mateixes villes. Perquè si són els veïns els que han cridat, han fet tanta cosa, i entre cometes ningú ha respost...
1: Que hi ha villes, hi ha ubicacions que evidentment ho fan de manera reiterada.
2: Se reutilitzen.
1: El que hem dit, si tu ja estàs comptabilitzant la multa que te caurà per repercutir-la en les assistents a la festa, tu ja tens clar com va el tema i la repercussió.
2: Tinc entès que 400.000 euros és el que li van posar en aquesta.
1: No,
2: 400.000 euros.
1: Anem a veure.
2: Són molts de sous.
0: La veritat és que l'Ajuntament de Sant Antoni ho ha mogut per saber que pot, i per un altre costat ho ha passat en el Consell per estudiar si realment se pot també posar multa des del punt de vista de vivenda turística il·legal.
1: Te vaig posar un exemple molt ràpid. Una cosa és el que s'anuncia, jo te vaig posar un altre cas perquè que segur que tothom us en recordem. Se va anunciar que a la residència Colisée se li ficarien 600.000 euros de multa i que se la tancaria, se podia arribar a tancar-la. Sa Colisée va pagar 12.000 euros. 12.000 euros de multa. ¿Vale? Una cosa és el que s'anuncia i una altra el que finalment se recauda. Per tant, està molt bé lo de los titulares de multazo, multazo, multazo, però la realitat llevo és molt distinta. Per tant, jo aquí, i torno a reiterar-me en el que diuen els veïns, que ens han reunit amb ells, amb molts d'ells que ens traslladen queixes, fotografies, vídeos, àudios... tenen una sensació d'indefensió, d'abandono davant d'una situació que cada estiu va creixent i que, a més, no li permeteix conciliar el descans. Són gent que està treballant, que està fent la temporada, que necessita descansar i que s'hi troba que cada fin de setmana, sí, cada fin de setmana també, en Renault, a festa, a col·lapse de cotxes i vehicles que no deixen aparcar-se en doble fila, que no poden sortir del seu garatge, amb multitud d'inconvenients de convivència entre aquestes festes
0: i els veïns. És un problema, quan te toqui com a veí, un problema.
1: Per tant, el que no podem fer en un moment determinat és penjar-nos una medalla, com va fer el senyor Mariano Juan en sus inspectors, dient que era un... eran pioneros y que eran lo mejor del mundo mundial y tal. Sí, pues resulta que... ¿Quins han estat els resultats? I per què ara, en aquell moment, tenien competències en els consells, que no les han tingut mai, però eren competències del consell i estaven exercint-la i estàvem acabant des del consell amb això, i ara, anys després, ve i diu no, no, no, això és responsabilitat dels ajuntaments, això és responsable són els ajuntaments que tenen que actuar. Home, ni antes tenien competències, ni ara tenen competències, i el que no es pot fer és penjar-se medalles i llavors passar o transferir la responsabilitat en els ajuntaments o en els propietaris o en els distribuïdors o en els DJs. Per què només sancionem en els DJs? Distribuïdors, els propietaris, els llogaters de sa villa...
2: el propietari, la millor pobret, igual no s'entera, bueno, no sé, dic jo, no sé, però...
1: Podria posar en el contracte una clàusula que digués prohibit fer festes, per exemple?
2: Ja, claro, però això... és possible que puguen tornar els inspectors, a la millor, fer una feina...
0: Estic convençut que ho deuen estar valorant. El que sí que te puc dir és que des de que estan treballant ara en aquesta nova etapa, s'està donant fluïts entre els pols, com sabeu, ara s'estan controlant la centrada...
2: Mos queden dos minutets, un minut per cada
0: sí. Vale. I bueno, també en temes, per exemple, les valles publicitàries que hi havia en informació sobre festes i demés, també s'han reduït i també, sobre, com he comentat abans, l'oferta il·legal s'ha estat treballant molt fortament sobre això.
2: Víctor, posa el punt final. Sí, si pot ser en positiu.
1: Sí, mira, l'oferta il·legal va per damunt.
0: Reconeix que s'ha millorat molt.
1: Vale,
0: s'han d'arreglar moltes coses, però s'ha millorat.
1: Quan nosaltres d'ell llevam la publicitat d'un puesto d'Airbnb, resulta que llavors van per grups de WhatsApp, o llevam els taxis pirates de l'aeroport, però resulta que queden una salta...
0: Un grup de WhatsApp té 500 contactes, per tant, en canvi amb Airbnb pots tenir milers i millors de consultes.
1: Per ser positiu, nosaltres presentem una moció en el pròxim ple i espero que per l'estiu que ve, que governaran socialistes, això pugui canviar.
0: Pues jo espero que la ciutadania m'ho torni a donar la confiança.
2: Això és positiu, sí senyor.
0: Sí, molt positiu, la veritat. Víctor, t'he de felicitar. De totes maneres, està clar que el Partit Popular, que està governant ara tots els municipis i a nivell insular, està posant totes les mesures, també en la nova modificació de la llei de mal no anomenada d'accessos ara, i jo crec que anem a aconseguir pues, que realment puguem tenir un millor control. I ja t'he dit, si aconseguim atacar l'intrusisme, aconseguim que tots els empresaris també siguin conscients que també han d'ajudar-nos.
1: Vos aconsello que en vez d'estar dins d'aquesta bombolla que estàu, vos assegueu amb els veïns i que sapigueu de primera mà quina és la realitat. Perquè una cosa és el que veneu i una altra cosa és la realitat que pateixen.
0: Doncs està segur que ho farem.
2: Jo, Clavés, del Partit Popular, gràcies. Bon dia. Víctor Torres, del Partit Socialista, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Onda Cero, tu ràdio. Restaurant Sacaleta, una ventana inmejorable al Mediterráneo donde degustar los mejores pescados y mariscos de la isla, así como nuestros arroces y paellas. Restaurant Sacaleta, abierto todos los días desde 1988. Horario ininterrumpido de 9 y media a 12.30 de la noche, empezando con desayunos bucólicos a la orilla del mar y acabando con maravillosas cenas bajo las estrellas. Restaurant Sacaleta, teléfono de reservas 971 18 70 90.

0: 95 o sacalata.es.
1: ¡Web! ¿Ya está aquí?
2: ¿Qué está aquí?
1: Los grandes descuentos en colchones en Intermóvel.
2: ¿Qué me dices?
1: Sí, sí, en Intermóvel. Los colchones, somieres, cabezales, a unos precios increíbles.
3: Intermóvel, Carrer d'Escubells 28 de Eivissa, junto a los multicines.
4: Ja arriben ses vacances i és moment de compartir rialles, històries i petits instants. A sa platja, a sa muntanya o a qualsevol racó del món, els moments es tornen més nostres quan ses quelites mos acompanyen. Es gust que dur sa nostra identitat allà on vagis. Quelites de Kelly, sempre a prop teu.
5: Hey, aprovecha en IKEA un fantástico 10% de descuento en una selección de estructuras de cama y divanes para renovar tu dormitorio. Revisa las etiquetas y llévate hoy tus favoritos. Solo hasta el 21 de junio.
6: Cuando el sol se funde con el mar en Formentera, The Sky Cocktail Club es el lugar donde la magia sucede. Atardeceres de postal, cócteles de autor, música en vivo y las mejores vistas de la isla en el rooftop de Five Flowers Formentera Meliá Collection. The Sky Cocktail Club, una forma de vivir y sentir Formentera. www.fiveflowershotel.com.
7: Des d'Hostaleria por el Clima, una iniciativa de Codés, juntament amb Coca-Cola i amb el suport d'Hostaleria d'Espanya, ajudem els bars, restaurants i cafeteries a donar visibilitat a la seva acció climàtica i a maximitzar el seu rendiment mediambiental. Només a les Balears, el nostre estudi de les seves mesures d'actuació ha permès identificar més de 3.000 accions als establiments adherits per a una millor gestió del consum d'aigua, un consum energètic més eficient i una adequada gestió dels residus, així com per impulsar el treball amb productes ecològics i de proximitat. Suma't a la lluita contra el canvi climàtic.
8: Onda Cero, tu ràdio.